gent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen, se li fa petit el cap. A mesura que creix oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt